Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Avui comencem per casa nostra, per Lloret. Avui tot el dia, festa major de l'Ermita de les Alegries. A 2:15 del matí, sardanes amb la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes, i a les 4 de la tarda, audició amb la cobla contemporània. Escoltem la sardana que va dedicar al nostre indret el mestre Enric Vilà, amb el títol de Les Alegries. Sardana, on hi trobem algunes notes dels goigs de l'ermita, que seran cantats avui durant la missa. En l'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar Les Alegries, sardana del mestre Enric Vilà per la Cobla Ciutat de Girona. A banda de les sardanes, hi trobarem, com dèiem, la missa a 9:15, dinar sota els pins i un grapat d'actes per a totes les edats. No hi falteu. Dediquem a la gent de l'agrupació de Les Alegries una sardana, la del mestre Vicenç Bou, Festa Majonera. Què és del que va avui la festa? La Festa Major. Escoltem-la per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat Festa Majonera, sardana del mestre Vicenç Bou. I una de les coses que es podran escoltar al cap de setmana a les Alegries seran els tocs de campana típics de la festa a càrrec de Lluís Riera. Acompanyem aquests tocs de campana amb una sardana que fa referència a aquest fet, la campana de l'ermita del mestre Vicenç Bou, que dediquem a Lluís Riera, alma mater d'aquest moviment campaner a Lloret. Es l'interpreta també la principal de la Bisbal.

Hem escoltat per la principal de la Bisbal, la campana de l'ermita sardana del mestre Vicenç Mou. Fem uns moments de concert. Situem avui aquests moments a l'indret on trobem l'ermita de les Alegries, al camp, amb un parell de moviments de l'obra per a cobla i pressions camperoles del mestre Joaquim Serra. Escoltem els moviments sota els pins i la festa, que ens lliguen perfectament amb la diada festiva d'avui, la festa major i el dinar sota els pins, que se celebrarà a les Alegries. Ens ho interpreta la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú.

Per la principal de la Bisbal hem escoltat les impressions com paroles del mestre Joaquim Serra, els moviments sota els pins i la festa. Anem pel nostre aplec per avui. Avui trobem dels aplecs de les comarques gironines l'aplec de Sils. Serà el seu 62è aplec, matí i tarda, amb les cobles Mediterrània, Ciutat de Girona, Marinada i Principal d'Olot. Escoltem la sardana dedicada a aquest aplec del mestre Francesc Marrós, l'aplec de Sils, que ens interpreta la cobla Marina.

Per la cobla Marina hem escoltat l'aplec de Sils, sardana del mestre Francesc Marrós. Clàssic de Sils serien els seus aigabolls i, com no, les seves famoses cuineres, amb les seves cassoles, tota una institució en el poble. El mestre Esteve Palet de Banyoles els dedicava una sardana que titulà Les cassoles de Sils. Escoltem-la de la mà de la principal del Llobregat.

Per la principal del Llobregat hem escoltat les cassoles de Sils, sardana del mestre Esteve Palet. Sils sempre ha sigut un punt important pel que fa a les sardanes, amb una gran activitat d'audicions tot l'any. Per aquest fet tenen algunes sardanes dedicades. Escoltem la que els va dedicar el mestre del nord de Catalunya, Olivier Marquès, amb el títol de Sils, Terra Balladora. La podem escoltar per la Cobla Tres Vents, on hi trobem el propi autor amb la seva tenora.

Per la Cobla Tres Vents hem escoltat Sils, Terra Balladora, sardana del mestre Olivier Marquès. Fem una sardana d'estrena. Escoltem una estrena recent del mestre Jordi Molina, que va estar entre nosaltres amb la principal de la Llobregat el dissabte dia 5. Li vàrem preguntar com calia escoltar-la i ens va dir que era pensada de concert, molt experimental i escrita per a dues cobles, que el ser per concert va poder esplaiar-se amb els sons i estil que per ballar no lligava massa, però sí per ser escoltada, així com la llargada de la mateixa li va permetre posar-hi tot el que tenia al cap. La tirada és 39 de curs i per 129 de llargs, déu-n'hi-do. La sardana es titula El castell de Calonge i la va estrenar el dia 20 d'agost dins del Festival d'Estiu de Calonge, que cada any té lloc a aquesta vila empordanesa. Escoltem-la per les cobles principal del Llobregat i Sant Jordi.

per les cobles principals del Llobregat i Sant Jordi. Hem escoltat l'estrena del mestre Jordi Molina al castell de Calonge. Fem les nostres sardanes solistes. A les nostres sardanes solistes d'avui trobem una de tible i una dedicada al fiscorn. La de tible porta per títol l'Adrià l'Ardit, del mestre Xavier Cassanyes, dedicada el 2025 al primer tible actual de la principal de la Bisbal, l'Adrià Sánchez de Blanes, i que la podem escoltar precisament per la principal de la Bisbal amb l'Adrià al solo de tible.

La principal del Bisbal, amb Adrià Sánchez del Tible, ens ha interpretat l'Adrià Lardit, sardana del mestre Xavier Cassanyes. I la de Fiscorn serà del mestre Emili Joanals, de Palafrugell, dedicada al seu pare, Lliberat Joanals, que fou un dels fisconaires punters de la meitat del segle XX. Porta per títol el Fiscorn de l'avi, i la podem escoltar per la cobla Sol de Banyuls. La nissaga d'aquests músics per la Forgellem segueix, actualment amb l'Ivan Joanals, fill de l'Emili i net del mestre Lliberat.

0: La Cobla Sol de Banyuls ens ha interpretat el Fiscorn de l'Avi, una sardana del mestre Emili Joanals.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava Sud, sardanista.
0: Anem a la nostra cartellera de proximitat. Avui, dia 13, a Lloret, a Les Alegries, matí, a 2:15, a Cobla Santa Maria de Blanes, i als 4 de la tarda, a Cobla Contemporània. A Sils, 62è aplec, matí i tarda, Cobla Ciutat de Girona, Marinada, Mediterrània i Principal d'Olot. A Blanes, a 7:45 de la tarda, Cobla Baix Empordà. I a Calella de la Costa, a 7:45 de la tarda, Cobla Mil·lenària. Dia 16, a Les Escaules, a l'Alt Empordà, 20a Festa de la Sardana, a les 5 de la tarda, amb la Cobla d'un dia, la Principal de Les Escaules, recull de músics voluntaris. Una gran festa que cada any té lloc en aquesta vila de l'Alt Empordà. Per al dia 18, a Breda, Festa Major, ballada i concert de Cobla amb la Principal de la Bisbal. Posem-hi música, aquesta cartellera, i ja quedaríem entre nosaltres aquesta tarda a la Cobla Contemporània, una de les seves sardanes de la seva col·lecció Sarda Show. Aquesta serà del Sarda Show 4. Serà la titulada Va d'Estius, original del mestre Martí de Joan.

per la cobla contemporània. Hem escoltat Va d'estius, sardana del mestre Martí de Joan. Fem el nostre repicó, ho acabem amb aquest repicó, amb la sardana vora l'ermita del mestre Francesc Elias, ja que avui a Lloret el dia transcorrerà vora l'ermita de les Alegries. Ens l'interpreten els Mongrins.

0: Els Montgrins ens han interpretat Vora l'ermita, sardana del mestre Francesc Elias. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí, a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge, a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes, sempre que vulgueu. Bon diumenge i molt bona setmana.
1: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
1: Bon dia, sardanistes. Segona hora del programa sota la direcció i guió de Josep Tibau. Diumenge 13 de setembre li diem adeu-siau a en Jordi Roques i encetem aquesta segona part del programa amb una decantada. L'any 2004, la Confraria Gastronòmica d'Aigua va editar un compacte en el que totes les peces fan referència a l'aigua. Del compositor Agapí Torrent hi trobem La Font de les Creus, amb lletra de Miquel Desclot, i que ara escoltarem interpretada per la cobla principal de la Bisbal i els seus cantants, la soprano Montserrat Martí i el baríton Jordi Parrot.

La cobla principal de la Bisbal i els seus cantants, Montserrat Martí i Jordi Parrot, ens han interpretat la versió de La Font de les Creus, original dels mestres Agapí Torrent i Miquel Desclot. Fèlix Martínez Comín, com a intèrpret de trompa, va actuar a l'Orquestra Filarmònica de Barcelona i a l'Orquestra Amics dels Clàssics fins al 1936. Especialitzat en la música de ball, de la qual va ser un destre arranjador, als anys 40 es va iniciar en la cobla, gènere que va conrear bastament i en el qual va ser molt premiat. Avui, del mestre Fèlix Martínez Comín, li escoltem El Refugi, que ens interpreta la cobla salvatana.

Hem escoltat El refugi, una sardana del mestre Fèlix Martínez Comín amb la cobla Selvatana. I del mestre Conrad Saló escoltem Mil·lenari. Va ser l'any 1979 que a Ripoll celebraven les festes commemoratives del monestir i el mestre Conrad Saló els hi va dedicar aquesta sardana que escoltem amb la cobla principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat Mil·lenari, una sardana del mestre Conrad Saló amb la cobla principal de la Bisbal.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Josep Blanc i Reinal, excel·lent intèrpret de fiscorn de la cobla principal de Peralada, va morir l'any 1954, deixant un bon grapat de boniques composicions com la que us proposem a escoltar a continuació. Pensant en tu és una sardana balladora on sobresurt, com en tota la seva obra, la tenora. La melodia en menor de la tenora enmig dels llargs és transformada en major en el salt fort. Pensant en tu és una sardana del mestre Josep Blanc Reinal que la cobla Marinada ens interpreta a continuació.

Hem escoltat Pensant en tu, una sardana del mestre Josep Blanc amb la cobla Marinada. Josep Carbó i Vidal va residir a Santa Coloma de Farners des de 1923. Home polifacètic, pedagog, compositor i dibuixant, als 10 anys va començar a tocar en un quartet amb el seu pare, que el va formar al seu costat. Tocava el violí i el violoncel. És autor de més de 300 sardanes. El 1981, a motiu de la proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pubilla, va fundar amb la cobla juvenil La Flama de Farners. Avui, de Josep Carbó, li podem escoltar Aplec de Sant Salvador, que ens toca la cobla Ciutat de Girona.

0: Hem escoltat Aplec de Sant Salvador, del mestre Josep Carbó, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava-Sud, sardanista.
0: I arriba l'espai en què homenatgem a les dones compositores. Avui, a la Maria Remei Cortés Ayats, que, dissortadament, ens va deixar el 1 de maig de 2025. La barcelonina Maria Remei Cortés Ayats, pianista internacional nascuda a la vila de Sarrià, feia 78 anys i va morir l'1 de maig, segons va informar la seva família. Formada als conservatoris de Lovaina i Brussel·les, a Alemanya i a París, va rebre el Premi d'Excel·lència i la Medalla del Govern de Bèlgica, així com el reconeixement del compositor i pianista català Frederic Mompou. Arreu d'Europa, Cortés es va formar amb pianistes i compositors internacionals i com a compositora ens va deixar una única sardana, La Petita Roser, que data de l'any 1944 i que vam enregistrar a Tiana el 8 de maig de 2005 en un concert de la cobla Marinada. L'escoltem.

La Cobla Marinada ens ha interpretat La petita Roser, l'única sardana de la mestra Maria Remei Cortés Ayats. Francesc Camps i Comelles, encara que nascut a Granollers el 1934, va viure des de petita a Cassà de la Selva, on hi va morir l'any 2017. Va ser un pianista i compositor de sardanes, fill de Pere Camps i Marsans, instrumentista de violí, tible i també compositor de sardanes, però la seva vinculació amb la sardana va començar, de fet, amb el mestre Martí Juliol. Avui, de Francesc Camps, escoltem La Vall de Ribes, inclosa en el compacte 25 anys junts. La interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat La Vall de Ribes, del mestre Francesc Camps. Frederic Guiset, membre fundador i flabiol de la Cobla Mil·lenària de Perpinyà i també professor de flauta en diverses escoles de la Catalunya Nord, és l'autor de sardanes com Lliure, Teresa, Alls i Cireres i Puntejaires del Bon Pas. Moltes vegades sorprèn l'estil més aviat contemporani i l'originalitat musical de les seves composicions. Avui d'en Frederic Guiset i per la Cobla Mil·lenària li podem escoltar el Borinot de Cadaqués.

0: Hem escoltat el Borinot de Cadaqués, una sardana del mestre Frederic Guiset amb la cobla Mil·lenària.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: En aquest matí de sardanes del dia 13 de setembre, escoltem una del mestre Josep Coll Ferrando, instrumentista de tenora de la cobla Ciutat de Girona i compositor de sardanes. La seva obra, considerada de gran qualitat, és molt ben acceptada i rebuda pel públic sardanista i ja en porta descrites més d'una trentena. Avui li escoltem Odissea, obligada de tenora, que fa anys va estrenar a Blanes. L'escoltem amb la cobla Ciutat de Girona i el mateix Josep Coll i Ferrando de solista.

La Cobla de Ciutat de Girona ens ha interpretat Odissea, del mestre Josep Coll Ferrando. Marcel Artiaga, nascut a Canovelles, és un dels millors intèrprets de tible i un molt bon compositor de sardanes. Va ser l'any 1978 que va debutar amb la Cobla Jovenívola de Sabadell, on va romandre durant 14 anys. Després va passar de tible solista a la Cobla Montgrins i actualment forma part de la prestigiosa Meravella. Com a compositor ha escrit una trentena de sardanes, en la majoria el tible hi té un paper destacat. De Marcel Artiaga escoltem Calella Imperial, de lluïment de tible. La interpreta la Cobla Montgrins i el mateix Marcel Artiaga, de tible solista.

Hem escoltat Calella Imperial del mestre Marcel Artiaga amb la cobla Mongrins. I així arribem a la fi de les dues hores de programa de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Ens acomiadem amb una del mestre Josep Capell, la meva saltirona, que ens interpreta la cobla Mongrins. Amb ella us desitgem un bon diumenge, bona setmana i millor refrescada.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La Festa Major de les Alegries se celebra aquest diumenge amb una jornada plena d'activitats. Hi haurà sardanes, jocs infantils, música amb Carolina Villegas i Brenda Delgado i un dels moments més tradicionals, la batallada, que arribarà a 2:15 i es llançaran caramels des del campanar pels infants. La jornada seguirà amb un dinar a la Pineda, més sardanes, jocs de bombolles, un espectacle de calatrons i un berenar popular. Des de l'organització animen a tothom a pujar a les Alegries i gaudir de la celebració. Escoltem a Montse Xirgo, representant del Veïnat de les Alegries.
4: Nosaltres ho fem perquè la gent pugi, gaudeixi, i intentem abarcar una miqueta diferents gustos per poder donar una miqueta més de cabuda a tothom que vulgui pujar-se i gaudir d'aquest indret que tenim tan bonic aquí a Lloret, com tants d'altres que tenim, i poder-los gaudir en un dia, doncs, fent-hi festa i fent-hi diverses activitats. És una miqueta l'objectiu. Home, sí, esperem que pugi, molta gent s'animi a acompanyar-nos, perquè sense la gent que pugi, pues, no tindria molt sentit.
3: Montse Xirgo recorda que per facilitar els desplaçaments hi haurà servei de bus gratuït.
4: Tenim servei de bus que sortirà de la terminal cap a l'ermita a les 9:15, 9:15. Després tornarà al poble a les 2 i tornarà a pujar a les 4 i tornarà a baixar a 7:45.
3: La celebració de la Festa Major de les Alegries es tancarà amb el berenar popular a 6:15 de la tarda.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El casal municipal de Gent Gran comença nova temporada amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Com sempre, es mantenen les propostes que tenen més èxit, com els cursos de memòria o informàtica, i s'incorporen també noves propostes com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o un de robòtica amb Lego, entre d'altres. Ens en dona més detalls Alejandro Pérez, regidor de Gent Gran. Segons assegura, enguany es manté la gratuïtat de les activitats i també s'amplien les places de les quals tenen més demanda.
4: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica, afegim nous nivells de cursos anteriors i alhora presentem novetats com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, ofimàtica bàsica, robòtica amb Lego, producció audiovisual amb intel·ligència artificial, etc.
3: Altres novetats per destacar són les que hi ha a l'àrea d'activitat física, música i ball, amb un taller de defensa personal sènior, un taller de risoteràpia i qigong, sessions basades a la pràctica d'exercicis suaus de mobilitat. Continuen també les classes d'anglès i les manualitats amb la novetat que aquest any, de cara a les festes de Nadal, es farà un pessebre amb amigurumis, nines i ninots fets amb ganxet. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i que l'Ajuntament ha de continuar treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
4: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de risoteràpia i qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
3: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 també es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat o bé el 23 i 24 en cas de ser usuaris.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la

Víctor So, instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Novetats a la zona verda d'aparcament de Lloret. La primera és que des d'ahir tots els no residents poden estacionar ja gratuïtament durant la primera hora les places de zona verda que no siguin d'ús exclusius dels residents. Un cop superats els 60 minuts, s'aplicarà la tarifa establerta de 0,049 euros per minut. Tot i la gratuïtat, caldrà obtenir el tiquet d'estacionament. Ens ho explica Joan Escalona, regidor de Mobilitat.
3: Si no fiquem tiquet, el controlador no sap quant de temps porta aquell cotxe ja aparcat. Llavors, tot i que sigui una hora gratuïta, s'han de treure el tiquet i això contemplarà una petita despesa, un petit pagament, no? De fracció de 5 minuts de segona hora, però és l'única manera que tenim perquè el controlador sàpiga si aquest cotxe ha aparcat allà i s'està beneficiant de l'hora gratuïta o no. Llavors sí que és molt necessari, tant residents com no residents, a les zones de rotació, que tothom tregui el tiquet.
2: La segona novetat és l'ampliació dels supòsits per poder obtenir l'autorització de la zona verda familiars de fins a primer grau, d'acord amb els requisits establerts, un distintiu que ja està en vigor. En el cas de l'IBI, les persones no empadronades que tributen l'impost sobre béns immobles a Lloret de Mar poden accedir a l'autorització corresponent amb una tarifa de 61,45 euros. Aquesta possibilitat s'amplia ara als seus familiars de primer grau, pares, mares, germans o fills. Pel que fa a les llicències esportives, també s'amplia la possibilitat d'obtenir l'autorització als familiars de primer grau dels titulars que compleixin els requisits establerts. La mesura permet facilitar l'accés a l'estacionament a famílies vinculades a l'activitat esportiva del municipi.
3: Perquè ens trobàvem que hi havia nens, no?, el club esportiu, que venien nens a jugar a un club de Lloret, però la portava la mare. Llavors, l'ordenança que teníem abans, això no contemplava. Ara, doncs, sí que contempla que la mare pugui beneficiar-se, encara que la fitxa estigui a nom del nen. O el contracte, no? Hi ha molta gent que té un cotxe, però el cotxe no està a seu nom. Doncs d'aquesta manera podem satisfer aquesta necessitat que es van trobar.
2: Així mateix, les noves condicions contemplen els supòsits vinculats a persones que tenen una activitat econòmica o treballen a Lloret de Mar, d'acord amb les condicions establertes per accedir a l'autorització i la seva extensió als familiars de primer grau.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: que algún día monetizarás tu herida.
1: Y aunque aún duela, pues al menos cobrarás.
2: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Ja es pot visitar l'exposició que celebra els 35 anys de l'Esplai Cap i Cua i mostra el camí que ha fet durant aquestes 3 dècades i mitja. La mostra, que porta per lema 35 anys fent camí, es pot visitar a la Casa de la Cultura i estarà oberta fins al 26 de setembre. Compten amb objectes i fotografies que repassen una part de la història de l'Esplai i les persones que n'han format part en algun moment, tant infants com monitors i famílies. 35 anys de vida que Pau Pérez, un dels responsables de l'Esplai, defineix educant en el lleure, creant espais on els infants puguin ser ells mateixos, que cadascú tingui cabuda i pugui expressar-se lliurement.
4: Tots coneixem una miqueta l'Esplai, aquell Lloret que tenim una cultura de lleure molt potent, doncs hem intentat que el poble, no només els que han passat per l'Esplai, ens conegui i ens vegi allà amb la feina que hem fet durant aquests 35 anys.
3: Una exposició que despertarà la nostàlgia de tots aquells i aquelles que hagin passat en algun moment per l'agrupació.
4: Hem tret aquests àlbums del calaix i anàvem veient gent que ja no sabem ni qui eren, no? Perquè, clar, nosaltres som la generació actual, però, clar, l'Esplai va néixer el 91, el curs 91-92, i teníem un munt de fotos que esperem això, no? Que busquin... Bueno, que trobin els records del passat, que els hi facin treure un somriure... Bueno, sí, busquem això. Busquem la nostàlgia.
3: A Lloret de Mar, segons Pérez, hi ha Esplai Cap i Cua per molt més temps. Els infants, explica, tenen sempre moltes ganes de començar el curs i hi ha generació de futurs monitors amb projectes al davant. D'altra banda, avancen que aquesta es tracta de la penúltima activitat per celebrar el 35è aniversari.
4: Encara ens queda una sorpreseta. Mm. Aquesta és la penúltima, ens queda una sorpreseta ja. Serà una castanya de xula aquest any.
3: Recordem que ja es pot visitar l'exposició dels 35 anys de l'Esplai Cap i Cua a la Casa de la Cultura i que estarà oberta fins al dia 26 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic, tècnica, de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

La vida es complicada. La vida es puro azar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

0: a les 10. Nova Ràdio Lloret.
1: Seguim el teu ritme.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: you like a lobster. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you mind? That hell that I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. Goodness, this gracious, great balls of fire.
1: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
2: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La puerta de Alcalá.
0: La puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la ternura, siempre hay tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986.
2: Una mañana.

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Quim i la cançó Jem la vi, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra King. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que el públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

0: L.A. is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any, va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland, del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 i va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roy Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 a la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa, El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Take My Breath Away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar, 86. La cançó del grup Berlín.

te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir Premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, La colla del Nilo. Ah, te s'han recordat, I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

0: I el mes d'octubre d'aquell 1986 s'estrenava a Espanya Se acabó el pastel, pel·lícula dirigida per Mike Nichols i protagonitzada per una parella increïble, Jack Nicholson i Meryl Streep, que es passava mitja pel·lícula embarassada i patint situacions realment embarassoses per culpa del golfo de Jack Nicholson. Però la cançó principal estava escrita i interpretada per la nostra estimada Carly Simon, la que durant els anys 70 va ser parella artística, però també sentimental, d'un dels millors cantautors de la història, de James Taylor. A la gran pantalla, Se acabó el pastel. Tot començava més o menys així.
1: Richard, ¿quién es ese del otro lado junto a la del sombrero? Santo matrimonio. Pero no le mires descaradamente.
2: Han tenido más que ser fieles un al otro hasta aquí.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cançó de Se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament, aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb

al programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril, avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca la Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
1: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
2: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. ¿Por qué?
1: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia de Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to Love. Records de tota una història.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova. Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender la alegría. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, i a més li donava títol després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Lovin' el 1968. Va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio, al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta? Dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone dels discos. Llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no. Era el capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Denis Roussos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Denis Roussos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Afrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosangeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi, i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell, i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

Va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies per el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time, sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Long, long Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.junt@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona, El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

0: It Was So Easy Then. Carly. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores.
1: Sí.
0: Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultans of Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultans of Swinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prema el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so i, a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada, realment, era un, això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Battiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
3: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

was broken long before the sky would open, forsaken almost.

vio la luz, sufrió.